Recordant la època dorada del mes d'octubre. Llega el 31. La noche dorada. La noche dorada. Los Bob.